0: solo ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
1: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de Mediamarkt.